Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música. Losing track of time, watching

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors d'educació, i els sindicats tornaran a trobar-se avui a les 10 del matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta nit representants dels docents. En aquests moments la consellera ja hauria arribat al departament i els sindicats es reuniran prèviament a la reunió amb ella per tal de fer un comunicat unitari. El govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta la xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar avui a un acord. Ho ha dit avui al Notícies en xarxa.
3: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
2: Tot plegat avui en una nova jornada que se centra avui al Penedès i al Baix Llobregat. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc ja està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure columna de fum, tot i que ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments tres accidents dificulten la circulació: una a la C31C al Prat de Llobregat, que deixa un carril tallat, una altra a la C31 a Badalona i un tercer a la C31 també a Calafell, on es dona pas alternatiu. També hi ha dues avaries a la 2, una a Abrera i una altra a Bruc, i a banda també retencions habituals a les rondes de Barcelona, la C58 i també a l'AP7 a Barberà. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre les darreres investigacions judicials que afecten el PSOE i també sobre l'últim Consell Europeu. La compareixença es farà previsiblement la setmana del 22 de juny, després de la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. I pel que fa al temps, avui el dia comença amb cel serè i ambient tranquil. A l'extrem nord de l'Empordà sí que bufarà una mica la tramuntana, que farà pujar les temperatures. De cara a la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on de fet s'espera algun ruixat i fins i tot alguna tempesta local. I pel que fa a la temperatura, continuen pujant les temperatures, tot i que en menor graduació que els darrers dies. Al Pla de Lleida els termòmetres podran arribar als 38 graus, mentre que a la resta s'esperen valors d'entre 35 i 36.
1: Notícies en xarxa.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Quan sentis que toques fons, quan no puguis seguir altres, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
3: Creu Roja.
5: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 3111. UIER, treballem el futur.
6: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208 678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Pastoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió que tot just començarà ara entre sindicats i Departament d'Educació, una reunió marcada per la tancada del departament que han protagonitzat aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguell, des d'aquí, des del departament. Quina és la situació? Bon dia.
3: Bon dia, doncs la reunió ha de començar en breu aquí al Departament d'Educació on els representants sindicals han passat la nit i esperen poder negociar la proposta que la conselleria considera definitiva. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa aquesta proposta plantejada perquè respon a les demandes sindicals com l'augment retributiu de prop de 400 euros i també un augment de plantilla. Jiménez demana responsabilitat als sindicats per arribar a un acord. Ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
4: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat dels sindicats.
3: Els representants sindicals acaben d'entrar cap a dins de la sala on faran les negociacions amb voluntat precisament de negociar i adverteixen que no es mouran del departament fins que puguin parlar de salaris, currículum, ràtios o recursos per la inclusiva i fan una crida a sortir al carrer. Ara hi ha una desena de docents que els donen suport en aquesta reunió.
2: Gràcies, Esther. Estarem pendents.
3: Bon dia.
2: I avui és precisament una nova jornada de vaga al Penedès i al Baix Llobregat. Anem a saber com estan en aquesta jornada, concretament a la plaça de Santa Maria de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, quin és l'ambient? Bon dia.
5: Bon dia. A hores d'ara, grups de docents pugen a peu fins a la plaça Gran de Montserrat per confluir les tres columnes convocants a dalt de tot de la muntanya. I és que a les 9 del matí sortien de tres ubicacions diferents. Una des de l'estació de ferrocarrils a Monistrol, una altra des de Collbató i una tercera des de la plaça de Santa Cecília. Altres marxants que han pujat amb cremallera o amb cotxe diuen que ja hi són a dalt, mentre que la resta continua fent peu. A les 12 és quan es té previst que es facin els parlaments de les diferents formacions convocants avui, que fan pressió envers el Departament d'Educació.
2: Gràcies, Andrea. Estarem pendents. Bon dia. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'ha detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure una columna de fum, tot i que s'ha baixat la intensitat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies.
0: Forn Cala Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Cala Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Robin Schulz.
1: Hello, I'm Sabrina Carpenter.
2: Ripollès FM.

0: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per a activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: És xulíssima. De debò que està feta amb plàstic de deixalles del fons marí?
3: El problema és que no sabem com fer-ho per comercialitzar-les.
4: Si ets una persona emprenedora, tens una idea de negoci, vols avaluar-ne la viabilitat i posar-la en marxa, la xarxa Emprèn t'ofereix orientació, assessorament, formació i suport per obtenir finançament. 300 experts i expertes d'arreu de Catalunya t'acompanyaran en la creació de la teva empresa i t'ajudaran a fer-la créixer. Entra a xarxaemprèn.gencat.cat. Sol·licita assessorament i fes realitat el teu projecte. 012, la millor resposta.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment ho ha fet a dos quarts i que està marcada també per la tancada al departament que han fet, que han protagonitzat, volíem dir, aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara fins a aquest punt on hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs la reunió just acaba de començar, s'ha endarrerit gairebé una hora i mentrestant a les portes del departament s'estan concentrant cada vegada més docents que tallen des de fa ben bé mitja hora a la Via Augusta amb crits de més recursos, no és un acord, el 03 no pot més i vaga. Des del govern, el secretari de Millora Educativa ha demanat responsabilitat als sindicats per acceptar una proposta que consideren que satisfà les seves peticions en salari o en augment de plantilles, entre d'altres. Els sindicats, just abans d'entrar a la reunió, han explicat que venen a negociar salaris, però també ràtios, recursos per la inclusiva o el currículum. Yolanda Segures, portaveu d'USTEM.
5: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible.
4: Els sindicats fan una crida a la societat a sortir al carrer i adverteixen en escalar les mobilitzacions si no poden activar la negociació.
3: Gràcies, Esther, estarem pendents.
4: Gràcies, bon dia.
3: I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en la zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure la columna de fum, tot i que n'ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada, hores d'ara a les carreteres, tres accidents dificulten la circulació, una a la C-241D a Pira, on en aquest cas s'ha habilitat també pas alternatiu, una altra a la B-20 a Barcelona, on deixa un carril tallat encara, i finalment a la C-58 a Barcelona, on hi ha vehicles també al voral. També hi ha diverses avaries, una a la C-33 a Montcada i Reixac, que talla un carril, i també diverses avaries a l'A-2, una a Cornellà, que també deixa un vehicle al voral, una altra al Bruc i una tercera a Abrera. I pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R2 Sud per actes incívics a l'estació de Gràcia. I pel que fa al temps, avui s'espera un dia assolellat, tot i que de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que deixaran algun ruixat i fins i tot alguna tempesta centralitzada.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops. Let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
4: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment s'ha endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent els salaris, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Al Departament d'Educació hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quina és la situació? Bon dia.
3: Bon dia, doncs, que segueix aquesta reunió que ha començat sobre les 11, amb una hora de retard, presidida per la consellera Esther Niubó, mentre a les portes del departament un centenar de docents tallen la Via Augusta i es manifesten amb proclames que lluiten també estan educant i reclamant més finançament. Abans d'entrar, els sindicats han manifestat la voluntat de poder negociar i des de professors de secundària han aclarit els detalls de la proposta d'augment salarial que fa el govern. Ramiro Gil és el portaveu.
4: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
2: Esther, segueixis aquí.
3: Doncs això, sí que els sindicats adverteixen que si no avancen les negociacions, escalaran les protestes.
2: Gràcies, Esther. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
2: I anem ara a la jornada a seguir. Com va la vaga al Penedès i al Baix Llobregat? Una nova jornada que avui es concentra ara mateix a la plaça de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, com es viu des d'aquest punt? Bon dia.
5: Bon dia. Cap a 11:15 del matí, la majoria de les columnes ja eren a dalt de tot de la plaça de Montserrat amb pancartes i megàfons entre les mans. Alguns han pujat a peu, d'altres amb cotxe i també amb cremallera per confluir en una gran concentració. Ja cap a les 11 s'han atrinxerat els accessos del cremallera per així aturar el servei i fer pressió envers el departament. A hores d'ara hi ha més d'un centenar d'usuaris atrapats dins l'estació sense poder sortir per aquestes columnes de docents fent barrera. Ara cap a les 12 diuen que tenen previst fer els parlaments i ja desconvocar la concentració.
2: Gràcies, Andrea. Bon dia. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
1: Notícies en xarxa.
0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
6: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shad Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vito amb pastifat de Brummel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70.

0: Parell, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Una gran cançó, California Love, amb Tupac, que va agafar el Woman to Woman i el va transformar en aquesta bonica cançó que es deia California Love, Woman to Woman, de Joe Cocker. Amics i amigues, benvinguts a una nova edició de Hit Parade, recuperant 70s, 80s i 90s amb aquella alegria psicodèlica que ens caracteritza. Doncs res, una forta salutació a aquells i aquelles que cada setmana ens escolteu a través de la FM o bé online, per exemple, abans de sopar, sopant, treballant, conduint el vostre vehicle, és igual. L'important és la quantitat de música, però no la quantitat, sinó més aviat la qualitat. Una qualitat brutal que ara mateix ens transporta directament a Israel. Aviam, aquesta cançó, quan la vaig posar per primera vegada a l'any 1984, crec que era la cadena 13, bueno, clar, sí, era la cadena 13, òbviament, on estava treballant en aquests moments, justament presentant un programa que es deia Espagueti Tiramilles, on posava Espagueti Dance, però també posava, doncs, les novetats que sortien a l'època. I recordo perfectament, a banda de col·laborar amb l'Albert Malla i els Malla Musicals, de que em va sorprendre aquesta cançó perquè tenia un caire així àrab, no?, que no era normal a l'època, i deia, mira, estic posant una cançó àrab. Doncs no, no era una cançó àrab, era una cançó israelí, i a més cantada en hebreu. En pau descansi aquesta noia molt bufona, una gran vocalista i tot un himne a Israel. Ella es diu, es deia Ofra Aza, i això, Himnin Alu.

Connecta el Sonotone per escoltar Hit Parade, un programa amb capacitat de remoure els teus records amb les cançons que van marcar dècades. Jordi Casas.

Amb sorollets com de bacioletes, gelp, gelp, gelp, gelp, gelp, i bé, va ser quan hi havia els primers samplers, doncs que era una cosa molt primitiva, agafaves la veu i a través de tecles podries, doncs, fer notes amb la veu humana, però es notava una barbaritat, com heu pogut comprovar, amb aquesta cançó de Moses de l'any 1985, que es deia We Just. Una gran cançó que ara mateix dona pas a un altre tema que us durà bons records. Salutacions d'un servidor que abans no m'he presentat. Sóc en Jordi Casas, al front de Hit Parade. Una mica la història de tota aquella música que he anat presentant al llarg de la meva dilatada trajectòria radiofònica de 43 anys. Aquí tenim a Colonel Abrams amb això que es deia I'm not gonna let.

cantant italians, i als anys 80 van fer els deliris de la gent que anava a les discoteques de l'època. Delirium Mind, Disco Band, Mirage, La Luna, Qui portarà fortuna, o aquesta cançó que es deia Take Me Up amb Scotch. I d'Itàlia, seguim els anys 80, ens anem a United Kingdom. Directament a Anglaterra, Phil Fearon i les seves Galaxy, per això que es deia Dancing Tide.

0: Jordi Casas no recorda que aquesta hora feia un programa de house. Aprofitant l'avinentesa, li han fet creure que el programa era Revival. I s'ho ha cregut.
1: Connecta
0: amb els clàssics més exitosos dels 70, 80 i 90. El clàssic que presenta clàssics. Hit Parade.

segurament els que sigueu més grandets o més grandetes havíeu ballat en el seu dia. Coxel, això es deia Step by Step i va ser un número 1 indiscutible a l'època, però el que poquet sabem, perquè ho he tingut que mirar, és que Coxel és un noi que es diu Leonardo Recheconi, directament des de Milano, Itàlia, i que doncs va crear aquesta banda directament als anys 80.

Un altre dels grans temes que ara mateix estem recordant aquí a Hit Parade, 70s, 80s, 90s, una mica la història de la ràdio, de les emissores de ràdio, dels temes que havia presentat quan era molt jovenet a la ràdio molts, molts anys després. Això és de Rumfo i es deia Flashlight on a Disco Light. La música de les pistes de les discoteques dels anys 80. Música emblemàtica, super ben feta, high quality.

parit Hit Parade per remoure els teus records. Escoltes Hit Parade, els èxits dels 70, 80 i 90 amb Jordi Casas.

Connecta el Sonotone per escoltar Hit Parade, un programa amb capacitat de remoure els teus records amb les cançons que van marcar dècades.

puc fer. Un èxit d'una vocalista americana que malauradament ens va deixar ja fa alguns anys. Eartha Kitt. Kitt a casa. Ah, no, això era el cotxe fantàstico. Molt bé, d'Eartha Kitt a una gran cançó que segurament us donarà bons records de l'any 1979, època dels pantalons de campana, les camperes i aquelles discoteques de bola de miralls. Això ho cantava Viola Wills i es deia Gonna Get Along Without You Now. Doncs som-hi tots a recuperar aquella cançó del Aha! Això és Hit Parade recuperant grans temes del passat. Viola Wills!

diplomàtic, podríem dir de 5 contra el calb. Didi Jackson va popularitzar aquesta cançó als anys 70, va ser un número indiscutible aquest amant automàtic, automatic lover, una dona que actualment es dedica a produir música per altres intèrprets i viu directament a Itàlia, Torino, tot i que durant molts anys havia estat a Alemanya. El seu marit es diu Tito Jackson, de Jackson 5. Molt bé, seguim els anys 70 ara amb una bestiesa musical que us durà bons records. Gran època, gran cançó amb Amy Stewart. Una cançó que portava de...

0: Jordi Casas no recorda que aquesta hora feia un programa de house. Aprofitant la vinentesa, li han fet creure que el programa era Revival. I s'ho ha cregut.
1: Connecta
0: amb els clàssics més exitosos dels 70, 80 i 90. El clàssic que presenta clàssics. Hit Parade. Escoltes Hit Parade, els èxits dels 70, 80 i 90 amb Jordi Casas.

tenen Chris Lowe, els Pet Shop Boys, un duet que vaig tenir l'oportunitat de veure en directe, sonen brutal i fan una música increïble. De fet, sóc un dels grans fans dels Pet Shop Boys i aquest és un dels seus grans temes deixats de la mà de Déu. Left to my own devices. Ens anem ara mateix a la Eivissa del Cu, amb un cantant croata que es diu Sandy Martin i aquella cançó que ara mateix tots i totes cantareu. Això es deia

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Pendents encara de la reunió entre sindicats i el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 del matí, que finalment s'ha endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent el salari, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic dels docents. Anem ara a, fins a aquest punt, fins al Departament d'Educació. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, com s'està vivint aquesta situació ara mateix?
2: Bon dia. Doncs després d'un petit recés, la reunió continua i, segons fonts sindicals, les converses flueixen i han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva, i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. En aquests moments el tema salarial és el que tenen sobre la taula. La proposta del govern és un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat, que a banda de l'acordat el mes de març seria de 120 euros mensuals més d'aquí a 4 anys. Afirmen que no es mouran de la mesa de negociació i, mentrestant, un centenar de docents mantenen la protesta davant del departament a Via Augusta, que mantenen tallada des de les 10 del matí.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: D'acord, bon dia.
1: I, de fet, la reunió coincideix amb una nova jornada de vaga que avui se centra al Penedès i al Baix Llobregat. De fet, desenes de mestres han bloquejat l'estació del Cremallera per pujar a Montserrat. Els visitants no poden sortir de l'estació ni tornar amb el Cremallera, que ha quedat completament aturat per la protesta. I l'incendi d'Òrrius podria haver començat en una zona forestal abans d'afectar la fàbrica d'Espelmes, que ha quedat totalment destruïda. A l'espera de l'informe oficial, les flames s'haurien originat, com dèiem, en una zona de canyes, haurien saltat després al pati exterior i després haurien afectat tota la indústria, on havia unes 500 tones de parafina distribuïda en diferents dipòsits. L'Ajuntament i l'ACA descarten afectacions al torrent proper gràcies a les barreres instal·lades per contenir el vessament. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense ingressos, sense interessos, i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments hi ha diverses avaries, una a la C25 a Sant Pere de Sallavinera, que talla un carril, i dues més encara ara a l'autovia 2, una al Bruc i una altra a Abrera. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
4: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
1: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: i millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
2: Creu Roja. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
3: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
4: Aquí escoltes tots els impactes.
5: Ripollès FM.
4: Enjoy.

0: στρες. Δίπουλες FMR.
1: Γιαστορία Μονέλ, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i sindicats educatius continuen negociant i fan ara un recés per tornar-se a trobar a 3:45 de la tarda. Tot i acostar posicions, encara estan enrocats en les millores salarials en una nova jornada avui de vaga i protestes de mestres i professors que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
4: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible, doncs que recuperem les nostres condicions salarials.
5: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació i que els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat dels sindicats.
3: No deixem l'àmbit educatiu perquè enguany a la selectivitat hi haurà detectors de mòbils per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. I la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir el préstec d'emancipació, una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos. Plana política, el PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del CIS, un estudi fet al maig, i que això sí, és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE guanyaria amb un 36,2% dels vots, 11 punts després el PP, que tindria el 24,9, Vox el 16,2 dels vots, sumar un 5,7, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5, Esquerra baixa 2,6 i Junts es manté a 0,8. I el Barça, que tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. Ara el club blaugrana vol tancar l'arribada del golejador de l'Atleti de Madrid, Julián Álvarez.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents a hores d'ara de la reunió que mantenen sindicats i educació, represa després d'un recés, tot i haver costat posicions després de l'ensopegada d'ahir. Estan encara enrocats a les millores salarials en una jornada, a més de vaga i protestes, avui que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys. Els sindicats, però, consideren que encara hi ha marge de millora. I a l'àmbit educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants a les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que es farà també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitat.
4: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
3: I la inflació es manté estable al maig amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen. Tot i la estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou els preus més volàtils, se situa en un 2,9 interanual. L'incendi que ha cremat mitja hectàrea a la zona forestal i una indústria a la localitat maresmenca d'Òrrius s'ha donat per controlat aquest matí. A primera hora també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda, recordem-ho, no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava el municipi. Avui hem sabut que podria haver començat a la zona forestal i hauria entrat posteriorment a l'interior de la fàbrica d'espelmes que va quedar totalment derruïda. Segons els treballadors i a l'espera d'un informe oficial, les flames s'haurien originat en una zona de canyes i haurien saltat a l'interior on hi havia unes 500 tones de parafina. I acabem parlant del Dansaneu, que farà un pas endavant aquest estiu presentant una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o alienes d'altres festivals. Serà del 24 al 2.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
1: Posa en marxa la pel·lícula.
2: Espera, espera. Per què no la poses en català?
1: Està disponible.
3: L'oferta de continguts en català a les plataformes de streaming s'ha multiplicat per més del doble en els últims dos anys. Abans de mirar una pel·lícula o sèrie, reviseu la disponibilitat del català al menú de llengües. A més, com que les plataformes acostumen a tenir memòria lingüística, si consumiu un contingut en català, la pròxima vegada que la llengua estigui disponible, ja la tindreu configurada per defecte. Informeu-vos-en a cultura.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
5: Yo, hey, check this out!
6: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
7: i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
6: Hit Parade.
7: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et rodi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Hey everyone, it's Miley Cyrus. Let's pretend.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Sindicats i Educació continuen negociant aquesta tarda per trobar una solució al conflicte. La d'avui és la 8a reunió al departament. El principal escull són les millores salarials. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer, i ja ho vam anunciar des de fa molt temps, que no acabarem el curs amb normalitat.
2: I la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys, això sí, sense interessos. Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat avui el president Salvador Illa.
4: A partir de dilluns ho guardarem. Per què? Perquè té èxit. Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec, que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero. A interès zero. O sigui, hi ha una bonificació per part de la Generalitat. Per tant, un balanç molt positiu.
2: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada. Així és després d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra, després d'analitzar 3.200 casos oficials, i conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona, en aquest cas, és més gran, i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella amb més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència d'un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran. L'alberg social de Vic tancarà les portes aquest diumenge, dia 31 de maig. De fet, moltes de les persones que s'atenien en aquest espai, no totes, s'han anat reubicant. Des del govern municipal de Junts han explicat que alguns s'han instal·lat en pisos d'emergència que té l'Ajuntament, mentre que d'altres han pogut anar amb familiars. Des que es va conèixer la decisió, els grups de l'oposició, Esquerra, la CUP, PSC i Comuns, han expressat sorpresa i també malestar per la rapidesa, diuen, i la precipitació. Qüestionen que es pugui deixar gent al carrer, i en una moció que es debatrà al ple de dilluns demanen que es reverteixi. Un moment per la cultura. Una exposició del Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, natura i mística. Mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
1: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: Més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
3: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
2: Ara més que mai, Creu Roja.
4: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
2: Gràcies.

0: noia
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: It's Ed Sheeran.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Catalunya ha trencat el rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig que s'han registrat a Vinebre, segons informa el Meteocat. La dada supera els 38 graus i mig d'ahir que es va notificar en aquesta mateixa estació. Durant el dia d'avui, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 i mig a territoris com Escol, Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Ahir dijous els termòmetres van registrar temperatures màximes en 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot pel que fa a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. I govern i sindicats educatius negocien hores d'ara per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el primer escull que hi ha sobre la taula, concretament l'actualització dels salaris amb l'IPC. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats acusen el departament de fer trampes amb aquesta xifra. Ramiro Gil és portaveu de professors de secundària.
3: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
2: Encara a l'àmbit educatiu, 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen al seu sector, principalment per mitjà de pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és el 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat d'estudis i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros mensuals. Escoltem el director general d'FP, Ricard
4: Coma. Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
2: I l'Euríbor acaba el mes de maig amb un 2,8%. A l'abril era el 2,7% i segueix d'aquesta manera la seva escalada des que va començar la guerra a l'Iran. Es tracta del nivell més alt des del setembre de 2024. Aquells que revisin la quota de hipoteca amb aquesta nova dada veuran com es encarirà, ja que respecte a fa un any l'Euríbor ha passat del 2,1% al 2,8%. I Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana en la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir 33 llocs guarnits de flors.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

invertir millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis. Welcome!

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
4: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
5: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
6: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 3111. UIER, treballem el futur.
7: Hi everyone, this is Rosé.
8: Hi, this is Bruno.

0: Son las Puy.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Som pendents de la reunió entre els representants sindicals i la consellera d'Educació al Palauet, annex al departament, per desencallar el conflicte. Aquesta és la 8a reunió. El principal escull d'aquesta tarda és la clàusula de garantia salarial. La CGT ha deixat la mesa perquè considera que no es donen les condicions per seguir negociant i ha demanat la dimissió de la consellera. Escoltem Laura Gené, secretària general de CGT.
4: Amb qui estem negociant i amb qui hem de negociar és amb l'administració pública i no amb altres sindicats, i per tant ara mateix ja no es tracta d'un lema. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
3: Representants sindicals han reprès les protestes al carrer aquesta tarda i han tallat la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. I encara relacionat amb el tema educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants de les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta radiofreqüència pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que també es farà a Galícia, Múrcia i a 5 comunitats autònomes més. I la policia local de Calella ha intervingut aquesta passada matinada per una agressió entre assistents a la festa privada relacionada amb el festival neonazi Chaos in the Sun, que se celebra en una finca privada a Santa Susana. El festival també té impacte a Calella perquè aquests dies s'hi allotgen part dels participants. Fons municipals confirmen que van rebre l'avís cap a 1:15 de la matinada i que finalment la persona que va ser agredida no ha posat denúncia. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor de PSC Junts i l'abstenció del PP. Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 18, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura, pedicura, botigues de complements de mòbils i la venda també de productes canàbics, entre d'altres. Barcelona en Comú i Esquerra s'hi oposen perquè diuen que generarà dependència del turisme. I aquest vespre a Torelló dona el tret de sortir del Festus, el Festival d'Arts al Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren el punt de partida en el món casteller.
5: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
6: Atenció!

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade. Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: Què tal, com estem, amics, amigues? De nou un dia més dins el VIP 45. Fent, com sempre, repàs aquestes tres dècades que tant i tant de ritme i de música i d'història ens porta. Els 70s, 80s i 90s. Com sempre, tot un plaer fer-ho. Jo, un servidor, Josep Lloret, a les zones de Ripollès FM. I així començàvem, amb una de les cançons de Images i el Love Emotion. Atenció, perquè tot seguit ens arriba una de les melodies d'una de les grans, Diana Ross, amb Upside Down. Qui no la recorda?
1: Els 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret.

0: Ara fa uns anys que ens va deixar Diana Ross, de fet una de les vocalistes més importants del gènere soul funky americà, i que nosaltres avui de nou hem tornat a escoltar i recordar dins el VIP 45. Ens agrada doncs escoltar i recordar aquelles melodies que varen ser èxit en aquelles dècades de glòria, la dels 70, 80 i 90. I tot seguit, canviant radicalment de format, anem cap a l'Eurodance, que finalitzava la dècada dels 90 i iniciava la dècada dels 2000. Estic parlant dels ATC amb Around the Wall.
1: Els 70, 80 i 90 a VIP 45, a Ripollès FM.

0: 45 a Ripollès FM.
1: Fem un gir absolut aquí al VIP 45 per escoltar a una de les bandes que ja fa una bona colla d'anys que no se'n sap res, però que el seu llegat musical va estar molt i molt destacat. Estic parlant dels australians Flash and the Pen, una mescla de synth pop amb new wave, i la cançó que escoltarem serà Midnight Man, la melodia doncs que tot seguit sonarà dins el VIP 45.

0: 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.
1: Què tal, amics, amigues? Per si us acabeu d'incorporar aquí a la nostra sintonia, som nosaltres i això que escoltes al VIP 45, el repàs que fem, doncs, aquestes tres dècades de grans èxits, com són els 70s, 80s i 90s. Ara mateix ens quedarem als 80s, en els seus inicis, amb una de les bandes britàniques més destacades en aquell moment. Estic parlant d'Imagination, amb cançons com el conegut ja I Want an Illusion, Looking at Midnight, Flashback, o, per exemple, aquesta que ja està sonant i que es diu Music and Lights, Imagination.

0: sé si estarà d'acord en Jordi Casas, però a part d'aquell Sound of the Chicago, el Promise Land de Joe Smooth també era, doncs, la marca dels primers compassos de l'autèntic house que al llarg dels anys es va anar configurant i que tant d'èxit va obtenir. Promise Land, la cançó que hem escoltat amb Joe Smooth. Tot seguit, atenció, perquè arriba una de les cançons que estic parlant dels Agua, amb el seu gran record dels 90, com és la Barbie Girl.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Això sonava quan les camperes estaven de moda.
3: VIP 45.

0: Cançons que realment no poden mancar quan repasses la història de la música, dance, funky, disco, d'aquests darrers 30 anys, com són els 70s, 80s i 90s. Ara ho hem fet amb un dels grans, com és el ja conegut Joe Button. Als carrers de Harlem el va veure créixer i de mica en mica ell va ser un dels grans de la música funky disco d'aquell moment. Rap Up Club, la cançó que hem escoltat ara mateix.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves. VIP 45.
0: Un so una mica més alegre i més fresc amb Coxo. La cançó que escoltarem, Step by Step.

0: Sim.
1: Para Duca está sendo Migi.
0: I 45. Aggiungore.
2: Anem de mica en mica esgarrapant els minuts i com ens agrada escoltar l'autèntic funky. I funky i del bo, per què no dir-ho? Ara sonant Going Back to My Roots amb Odyssey, una banda amb marca pròpia.

0: Big 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
1: Aquell Baby, vull fer-te l'amor aquesta nit, era com es varen llançar l'èxit directament als Lime l'any 1982 i que nosaltres avui també volem escoltar amb Dennis LaPeche, Lime, aquest Guilty.

0: Hit 45. Te'n recordaràs.
1: Que maca cançó aquesta que hem escoltat de Lime, la banda doncs, que arribava en aquell moment des del Canadà i que portava cançons de ritme com aquest que hem escoltat també i que es deia Guilty. Doncs d'aquesta manera ja hem arribat al punt final. Us emplacem doncs amb una nova edició del VIP 45 aquí a Ripollès FM. Com sempre doncs és tot un plaer fer-ho i acompanyar-vos amb aquests èxits. Rebeu doncs una molt forta abraçada de jo mateix, un servidor, Josep Lloret. Que sigueu molt feliços, ens tornem a escoltar. Adéu-siau.

0: Què tal, nois i noies? Efectivament, això és Hit Parade. Què tal, com estem? Una setmana més ens retrobem en el món de la música ben feta, no com la darrera producció de la FIFA, tot i que hi ha la Lisa, que me l'aprecio molt, però, mare de Déu, són bodrios alguns temes d'actualitat. Digueu-me antiquat, si voleu.
1: Cases! Antiquat!
0: Bé, molt bé, saludem a tots aquests i aquelles que ara mateix això m'esteu escoltant, per exemple, en línia, és a dir, online, o bé a través d'un altaveu Alexa o una altra marca. Alexa, posa'm el Hit Parade, si us plau, amb un didalet. També saludem els que m'escolteu i les que m'escolteu a través del podcast de Spotify, iVoox, Apple Podcast o bé el sistema tradicional d'escoltar la ràdio, que és, com no, a la FM, al Ripollès, a l'Empordà, a Girona Capital, al Gironès, a la Selva, però no la de Tarfan, sinó la de Girona. També saludem a Manlleu, Vic, a l'Osona, a la gent del Baix Llobregat, als companys i companyes del Vallès, Maresme, Barcelona, el Barcelonès i l'àrea metropolitana, el Bages, l'Anoia, Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges i també, com no, el Baix Penedès, a la província de Tarragona, a la Costa Daurada, a Cunit. Quedeu tots i totes saludats i ara, com és habitual, arriba en Caco Martínez amb un tema d'aquells que us farà recordar una època molt especial. Oi, Caco?
2: Hola, amics, ja estic de tornada a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Quan parlem de Bobbio, parlem del productor clau del so High Energy, beats mecànics, melodies enganxoses, sintetitzadors molt marcats i basses electròniques contundents. Un estil molt associat a clubs i discoteques de principis dels 80. Un dels seus projectes, Passion, del grup femení The Flirts, és un clàssic del so synth-pop i high energy dels anys 80, centrat en el desig, l'atracció intensa i l'energia emocional d'una relació apassionada. Som-hi!

gran Cribi, també posaven a la discoteca que aquesta música de Patrick Coley, que és el productor de Sylvester, el de Do You Wanna Funk o You Make Me Feel Mighty Real. Ara mateix en solitari a Megatron Man, una cançó que vam posar fa uns dies, però que ens ha demanat a Instagram Jordi Casa G, que és el meu Instagram, un noi o una noia que es diu Bruce.

Hola, Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.

d'avui dia són una mica d'aquesta manera, xungs, no? Xunguills. Però els 80s i 90s eren lo més. Home, i els anys 70 també, que amb un bon sou et podies comprar un cotxe. Era increïble, quina gran època. Era una època a la qual també sonava aquesta cançó que es deia Popcorn i que aquí varen traduir com palomites de maíz, és a dir, crispetes, no? Es deien hot butter, mantega calenta, popcorn, anys 70, i seguim els anys 70. Gran època per recuperar aquest Fives of Beethoven, recuperant aquesta gran cançó de Walter Murphy and the Big Apple Band.

0: Jordi Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, eh? I me'n vaig a Radio Teletaxi.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, Gent.

0: anys 70, jo era molt petit, gairebé no ho recordo, però bé, es posava aquesta música, els Guateques, amb un tocadiscs, i també recordo que sonava per la ràdio música com la que acaba de sonar i aquesta que ens arribava des de San Francisco a Michael Zager i la seva banda, Michael Zager Band, Let's All Chant. I ara mateix tenim preparat aquí directament a un noi que és també, al igual que en Caco Martínez, doncs una persona que entén molt de música i molt de ràdio i cada setmana ens diu la seva i ens diu la seva i ens porta un dels seus discs. No voldreu pas que els compri tots jo, no? També l'Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Què tal, com estem? En moment de centrar el focus en un moment de la història de la música, en aquest cas dels anys 80. Posem ara la màquina del temps en marxa i anem a l'11 de setembre del 1985. Aquella diada va sortir al mercat un tema de Falco, un músic que, malauradament, ja ens va deixar fa molts anys després de patir un accident automobilístic. En aquest cas es tracta d'una lletra rapejada en alemany que parla de Viena, la ciutat natal de Falco, i parla, doncs, del desenvolupament de la ciutat i del seu estil de vida. Es fa referència també a l'entorn cada vegada més internacional d'aquesta ciutat i al telèfon com a mitjà de comunicació ràpid en aquells moments. Aquesta cançó s'acompanya d'un motiu molt vistós de flauta i també d'una guitarra amb algun toc de blues. I també s'utilitzen alguns samples que donen suport a la qüestió que us explicàvem del telèfon. És un dels temes més sonats de Falco que es diu Vienna Calling.

aquesta cançó està feta pel mateix productor de The Barge, The Rhythm of the Night, eh? Té un caire molt similar. Anys 80, Steve Arrington, Feels So Real. Sentint molt real, però també Feels So Real. Em sap greu, no? Segons com es pronuncia.

Kid Krill, però especialment jo em vaig fixar molt amb les coconuts, amb els de les coconuts, m'entreu, no? Annie, I'm not your daddy. Annie, no sóc ton pare, o sigui que fes-t'ho mirar. Per un advocat, òbviament. Senyores i senyors, ja fa anys, devia ser el 1997, amb en Jordi Cubino, és a dir, David Lyme, creador de No hagas el indio, haz el Cherokee, Charlie Coke, productor de Bisbal i actualment artífex de l'Eufòria de TV3, varen fer el remix d'aquesta cançó d'una noia i dos nois del Canadà que van ser molt famosos arreu del món amb dos cançons. Una es deia Broken Bones i l'altra You're a Superstar, ets una superestrella. Loving amb el remix de Jordi Casas, un servidor, i Jordi Cubino.

0: cosa molt important. Lobby, Llora, Superstar, Giorgio Remix, un servidor, Jordi Casas, Jordi Cuino remixant això. I un tema que va aparèixer, es va editar BMG Ariola, gràcies al gran Raúl Orellana, el qual aprofito per saludar. Té àlbum, Raúl? Raúl Orellana, DJ de Estudio 54.
1: Jordi Casas, ets un crac.

portat amb una cantant d'Islàndia que es diu Björk amb Big Time Sensuality. Ara mateix en Björk, que realment es diu Björk Gursmondítir, doncs té 60 anys i veig aquí que està, es va casar amb Port Eldon. Pobre Eldon, van durar un any casats, eh? Van durar un... Pobre Eldon, pur Eldon. Bé, anem a un dels temes de Trainspotting, Born Sleepy amb Underworld.

0: Laberint, si no recordo malament es deia la pel·lícula, i aquesta era, com si diguéssim, directament la seva banda sonora. Una cançó de Underwall que es deia Born Sleepy, nascut allò mig adormit, com aquests acarajats que a vegades es veuen. Sí, tio, sí. Molt bé, salutacions cordials, sóc en Jordi Casas, us espero, si us ha agradat, a una nova edició de Hit Parade. Us diuen adeu en Caco Martínez, el tinc per aquí.
1: Hola, amics.
0: I també l'Esteve Allò.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs molt bé, ja, com pots comprovar, a punt de marxar, i marxarem avui a ritme d'una altra cançó que sonava directament a la mateixa època que la de Underwall i Born Sleepy. Aquesta cançó que us durà molt bons records. Any

0: i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món.
3: House, deep house, dance.
2: La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM.
3: A Ripollès FM.